Yo fui la formiga de Sant Blai Garriga, del Mas Oreneta, del Camp Rossinyol.

I avui, en estirar-me, la foscor duia un brugit, un silenci de foramigues ha trencat la calma de la nit. El grapat a la mà dreta és el que primer he notat, el grapat que s'enfilava per l'esquerra, el que m'ha preocupat. I he volgut incorporar-me i ara estic aquí ben drets.